0: hier im Stadion von Barcelona wird Papst Leo XIV. Durch Kardinal Juan José Omeya, den Erzbischof von Barcelona, begrüßt werden. Eine kleine Geschichte am Rande. Kardinal Omeya wurde im April 80, sodass Spanien nur noch einen Papstwähler hat. Und zwar den 60-jährigen José Cobo Cano, den Sie wahrscheinlich jetzt auch bei unseren Übertragungen schon erlebt haben, der seit 2023 Erzbischof von Madrid ist und damit der letzte spanische Papstwähler.
1: Moltíssimes gràcies. Quin gran moment. Ara de 14 es prepara i pujarà aquí, però mentrestant anem col·locant-nos cadascú al seu lloc per aquesta part més de litúrgia. Però fixa't, Mercè, quina colla hi ha aquí. Volem sentir-vos. Sou 40.000 persones o no hi ha ningú a l'estadi olímpic?
0: Jetzt soll sich die Bevölkerung hier bemerkbar machen. Ob sie es über die 40 oder 50.000 geschafft haben.
1: I si passem una miqueta de llista. Et sembla?
2: Em sembla perfecte, perquè són 40.000 persones i, a veure, disculpeu, que no us hem saludat. Per tant,
1: anem a fer-ho uns a uns, va, per diòcesis. Gent de la diòcesi de Barcelona, sou aquí?
0: Es ist die Frage, ob die Leute der Diözese Barcelona da sind.
2: Que hi sou?
1: Aviam, la gent de la diòcesi de Terrassa?
0: Der Moderator fragt jetzt die verschiedenen Diözesen ab, unter anderem jetzt gerade Tarragona, und es geschieht immer in Spanisch und Katalanisch.
1: Aquesta diòcesi de Girona?
2: Fantàstic, Xavi. I ara aquesta sí, eh? Terra ferma, diòcesi de Lleida. Crideu ben fort!
1: Mercè, i no ens oblidem de la gent de la diòcesi d'Urgell, que també integra la gent d'Andorra.
2: I ara Lleida, sí. I ara anem cap a la diòcesi de Tortosa, que recordem que comprèn ara, una part de la comunitat valenciana. Diòcesi de Tortosa, crideu ben alt!
1: I la nostra gent de la diòcesi de Vic? Que privilegiats aquí tan a prop.
2: Ai, Xavi, aquesta em fa especial il·lusió. A veure, la meva diòcesi de Solsona. Força avut, Solsona!
1: I també la gent de Ses Illes.
2: Fantàstic. I d'altres llocs d'Espanya i de tot el món. Crideu ben fort!
1: Alan Gaudí, el papa és aquí. Alan Gaudí, el papa és aquí. Alan Gaudí, el papa és aquí.
2: Bé, queden els de casa. A veure, els de casa potser no us sentirem, però tot i així, no, Xavi, enviem una salutació ni que sigui que ens estan seguint des de casa.
1: Per les xarxes socials?
2: Exacte, també podeu cridar ben fort. No sé, què et sembla si... Clar, és que... A veure... Any 1992. Què passava aquí, en aquest estadi olímpic, Lluís Companys?
1: Caram, Mercè, això ho sap tothom.
2: A veure, tothom, potser la generació... Com és això? A veure, com va això del 6-7? A veure, això del 6-7, que ho ha fet molt el Papa Lleó, ho va fer el Vaticà i també ho ha fet a Madrid. Potser aquesta generació no saben què va passar el 1992.
1: Doncs aquí, en aquest mateix estadi, es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona i vam fer una gran salutació a tot el món dient «Hola! Hola!» Hola! Va ser emocionant, eh, aquella imatge.
2: Home, tu diràs. D'acord, doncs, què us sembla si ara ja estem a punt de rebre el Sant Pare aquí en aquest escenari, però abans li dediquem un hola ben fort al Papa Lleó.
1: Em sembla perfecte. I a més, si fem una fotografia així al cel, aquest cel que ja comença a enfosquir-se una miqueta, amb aquests núvols tan bonics, ja que estem alçant la mirada, fem una fotografia històrica, enviem un hola i podem mencionar alça la mirada, que per alguns serà alca la mirada.
2: Fantàstic. I ja, per nota, que per cert, parlant de notes... Ànims als més de 44.000 alumnes catalans que han començat la selectivitat. Molts ànims des d'aquí, força! Anirà molt bé, ja ho veureu. Doncs bé, si voleu utilitzar el coixinet, el Papa BCN en aquesta imatge, si et sembla, Xavi? Ui, em sembla que ja està aquí, eh?
1: Sí, senyores i senyors, preneu lloc... que el Sant Pare, el Papa Lleó XIV, ja és aquí amb nosaltres per aquesta segona part de la Vetlla Papal.

Bona vesprada, Sant Pare. Soc Carmina, soc una professora de l'educació secundària d'una escola d'Hospitalet i vinc ací a presentar-te la meva inquietud.